0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipes. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Que hi ha gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne.
1: No, fer com els gossos mica... i matar-los.
0: Sí, sí, clar, això és fotut.
1: No. Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algo ha funcionat, no? Doncs,
0: sí, sí, clar, bueno.
1: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no? Segons la seva teoria.
0: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
1: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals no, no en tenien. Per tant, d'augment, malament.
2: Ja és mala sort.
1: Sí, d'augment, el tio està putejat. Sí, sí. Però, bueno, això va haver una reacció científica, com és obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona primers, o sigui, pesés 21 grams menys, perquè 21 grams pues, és molt poc.
0: Clar.
1: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glàndules subpudíferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Per tant, això, a veure...
0: Clar.
1: De moment,
0: una mica
1: no...
0: pilladet, perquè al final, última hora, no anava per enlloc, això, no?
1: No. Però no només
0: o sigui, va dir... Això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
1: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams? L'ànima pesa 21 grams.
0: Clar.
1: Si hagués perdut 28, però aquest dia que em pesava 28.
0: 28, i ja està.
3: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
1: Entenc
3: sempre pesarà 21
1: sí,
3: grams.
1: Sí, entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
0: Clar,
3: però això si ningú... Realment passés... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
0: Clar.
1: Sí,
3: hi hauria estadística de mesures d'això, no?
1: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no. Sense John McDowell, això no té cap mena de valoració científica. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
0: clar.
1: I a més, li van dir, van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs eren força defectuosos, perquè tot i que la bàscula era molt precisa, la manera era una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
0: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament... Sí. Podria haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
1: Sí.
0: Que es diu?
2: És que el frau sempre és més barat, eh?
0: Sí, esclar.
1: I més fàcil.
0: Sí.
1: Però aquest senyor...
0: Si el vens bé...
1: Que es penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
0: No.
1: No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, doncs a veure si la puc fotografiar.
0: Ah, ostres.
3: Ep.
1: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer el 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè, saps?
0: Potser el van passar, també, potser.
1: Sí, potser sí. I no, o sigui, no sabem si això de les fotografies, que sí que hi ha, si busqueu per internet, gent que s'ha dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars, hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort, les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
3: Totes juntes?
1: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
0: Ullet, llavors, així...
1: Sí,
0: per tant... Poc concloent tot plegat, eh?
1: Tot molt concloent, sí.
0: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
4: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
4: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
4: Forever Joves.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Hey!

0: i és el moment, Laura, de conèixer un samboià que el tenim aquí, que està rondant per tots els estadis de futbol d'Espanya i també d'altres llocs.
1: He de dir que és el moment més esperat del Lyon, perquè ell és superfan de Miguel Ángel Román.
2: Sí,
1: ho confesso aquí davant de tots els que ens estan veient. El Miguel Ángel Román, ell és narrador a DAZN d'algun dels millors partits del món mundial. És un exemple de samboià professional, de talent, d'humilitat, ho té tot.
3: Bueno,
1: vas començar
3: no sé. Bona tarda.
2: Déu-n'hi-do aquesta presentació.
1: Home.
3: Sí, sí, sí, ja podem estar aquí tota la nit, jo encantat. Demà, si voleu, torno, eh?
0: Ah, mira, per nosaltres molt bé.
3: No, ja
0: ara ens explicaves que justament t'agafem en un cap de setmana en el sí. que, com hi ha jornada exclusiva de Movistar, sí. pots passar per aquí, perquè fas les transmissions per DAZN, però això no és habitual. Normalment,
3: no.
0: els caps de setmana et veiem...
3: Normalment estic viatjant, a vegades doncs, hi vas aquí prop a Cornellà a fer un partit de l'Espanyol o a Barcelona a fer un partit del Barça, però generalment estàs, jo què sé, a Madrid o a Villarreal o a Sevilla o a Vigo o allà on hagi d'estar, vull dir, això depèn de la feina.
0: Però tot i així et veiem molt pels carrers de Sant Boi, vull dir que tot i que viatges
3: sí,
0: molt,
3: clar, perquè
0: ets com molt de Sant Boi, no?
3: Soc de Sant Boi, vaig néixer aquí a l'any 77, no m'he mogut mai de Sant Boi i faig vida aquí, és a dir, surto, compro cafè, vull dir, no... Sí, la meva vida és aquí, el dia a dia, i per tant qualsevol persona em pot veure passejar per Sant Boi. A vegades m'ho diuen, però què haces por aquí? Perquè soy de aquí, no? Doncs passejo per Sant Boi i faig vida a Sant Boi. Sí, sí.
1: Com ha sigut una mica la teva trajectòria professional per acabar sent un dels narradors esportius més coneguts i que és la teva veu fins i tot està al FIFA?
3: Sí, bueno... al final és un trajecte, que us he de dir que no sapigueu vosaltres, no? És un trajecte de treballar molt, de picar pedra i de tenir moments de sort en un moment donat, no? Més enllà de la feina que puguis fer.
1: Però tu evident... tenies clar que el teu objectiu era...
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, sí, jo des de ben petit volia ser periodista. Jo tenia ja 6, 7, 8 anys i ja deia que volia ser periodista. Sempre ho he tingut molt clar, no? Vaig tenir un problema que van ser els estudis. Vosaltres sabeu també com jo que per entrar a periodisme necessites una nota de tall bastant alta i jo mai m'havia caracteritzat per ser un estudiant gaire brillant o gaire treballador, però quan a l'institut aquí al Rubio Llors vaig posar-me segon, perquè vaig repetir primer i segon de BUC. Tu no tens ni idea de què
0: va
3: això. Tu vas estudiar BUC?
1: No, tampoc? Jo ja soc batxillerat.
3: Ostres, jo soc el gran d'aquí. Bueno, vaig repetir el que ara és tercer i quart d'ESO. Tercer vaig repetir, quart vaig repetir, i després de repetir el segon curs el meu pare em va dir, escolta, o estudies o tres. I vaig dir, mira, jo vull ser periodista, em posaré en sèrio, no? I em vaig posar en sèrio, vaig entrar a la universitat i després de la universitat vaig començar ràdios locals. Jo vaig començar a fer les primeres passes a Ràdio Cornellà i després Localia Viladecans, o la televisió local de Viladecans, i d'allà Localia Barcelona, vaig entrar a Mediapro, Gol Televisión, Bein Sports, Movistar, i des de fa 3 anys estic a DAZN. Al final és una trajectòria, això d'anar treballant, de picar en pedra, d'intentar fer bé les coses, i d'en un moment donat tenir aquell punt de sort que a tothom li fa falta per fer un salt tan gran com jo he tingut la sort de poder fer.
0: Clar, però és curiós també perquè en el moment en el que vas començar vas fer ràdio política també, la vas fer a la
3: sí,
0: ràdio local de
3: sí.
0: Lleida.
3: És que jo no volia ser narrador de futbol, sempre ho dic i la gent no s'ho creu. Sempre m'ha agradat molt l'esport, però no era el meu objectiu. A mi m'hagués agradat ser periodista polític. I quan vaig començar a col·laborar amb mitjans locals, primer vaig començar a Ràdio Lleida, a Cadena Ser, fent partits de futbol, i alhora treballava a Ràdio Martorell fent un magazín d'informació d'allà, de Martorell, informació política, també informació cultural, social i tal i qual. Jo no deixava de banda aquella possibilitat, però al final moltes vegades la vida et porta per on vol i vaig acabar doncs, sent narrador esportiu i periodista esportiu, sí.
1: A mi m'agrada molt preguntar per les bambolines de les feines de totes les persones que estan passant avui per aquí. M'agradaria saber com és el dia a dia d'un narrador esportiu. És a dir, tu tens festa de dilluns a divendres i només treballes cap de setmana, vas amb la maleta amunt i avall... Com Aviam, és la teva vida?
3: M'agradaria treballar només al cap de setmana, però com bé sabeu, la nostra feina moltes vegades t'obliga a diversificar sí. i fer diferents coses. Per tant, més enllà dels partits, que és la feina més coneguda, probablement, o que la gent més escolta, doncs de dilluns a divendres faig diferents coses. Des de presentar events de marques, de clubs de futbol, de lo que sigui, coses per digital, Twitch, YouTube... etc, etc. I pel que fa als partits, que és la meva feina principal, per dir-ho d'alguna manera, el que fas durant tota la setmana és veure futbol, preparar el partit que t'han assignat per aquell cap de setmana, preparar-lo i després el dia del partit, en funció de si el partit és aquí o és a fora, viatges, prepares, reunions d'escaleta, aquestes coses que ja coneixeu també vosaltres, però tenir una reunió amb l'equip per quan comenci ahir el directe tot estigui més o menys preparat per la prèvia, perquè després al partit passaran coses que tu no saps que passaran, que és el més emocionant de la meva feina, no? Explicar el joc en directe i sense saber què passarà al minut posterior.
1: I una particularitat sobre aquest moment concret, abans de que comenci el partit, és a dir, tu en què és en el que et fixes, per no... A mi, és que em sembla una feina absolutament brutal des de fora, que no he intentat fer-la mai, però en què us fixeu per no equivocar-vos de jugador?
3: Home, el cabell, o sigui, ens equivoquem, però trucs. Això és com qualsevol de les persones que s'està escoltant, que segurament es dedica, jo que sé, a fer pa, i el forner sap com s'ha de fer una barra de quart, una barra de mig, com es fa un pa de pagès, i no hi pensa, perquè és la seva feina i ho té absolutament assumit. En el meu cas, conèixer els jugadors de futbol de primera divisió és la meva obligació, perquè és la meva feina, i arriba un punt que coneixes... A mi em costa més identificar un jugador de primera divisió quan va vestit de carrer que quan va vestit de jugador. I després, com que moltes vegades estàs narrant a 50, 60, 70 metres d'on es juga el partit, intentes fixar-te en algunes coses, com, per exemple, el color de les botes, si s'han tenyit el pèl d'un color, si porten una canellera per protegir-se d'algun cop que tinguin. Jo què sé, mil històries, no? És jugar una mica per trobar la diferència entre uns i després, una altra cosa que és pura lògica. Si la pilota està en la zona de lateral dret, molt probablement serà el lateral dret qui tingui la pilota, no? Llavors, només has de dir aquell nom.
0: I la trampa dels dorsals.
3: I la trampa dels números. Però moltes vegades quan estàs narrant, jo què sé, al Camp Nou, al Bernabéu, a, per exemple, a Sant Mamés, vaig estar l'altre dia, estàs tan lluny de la jugada que hi ha números que no els acabes d'identificar bé. El 6 i el 8, en funció de la fotografia, quan estàs a 50 metres no és gaire fàcil distingir-los, no? Però bueno, és igual.
0: Hi ha una cosa que destacaves, no? Quan deies, quan preparem el partit, preparem la prèvia, però arriba un moment en el que comença ja el partit i aquí tot es descontrola i és un directe pur. De fet, sempre que parlem amb narradors esportius diuen que és una feina molt especial i que té una cosa com molt addictiva. Com ho vius tu aquest moment de directe tan pur?
3: És... Moltes vegades és el moment més feliç de la setmana, no? És començar a jugar amb una sèrie de regles que tothom coneix, que són les regles del futbol, les regles de la narració esportiva, però que estàs en tot moment obert a que el que passi durant el partit et pugui sorprendre. I això és fantàstic. Com ho vius? Doncs com tot és un procés. Al principi ho vivia més amb nervis, ara en aquest moment la vivència és més de responsabilitat, d'intentar bé fer la feina, perquè és una feina que mira molta gent, que escolta molta gent, que està... doncs subjecta a l'escrutini del públic i això té una responsabilitat perquè d'alguna manera ets la veu d'aquella cadena de televisió, no? Però és un moment fantàstic, vull dir, jo m'ho passo teta, soc molt feliç narrant futbol, la veritat.
0: I et poses nerviós encara abans dels partits?
3: No, nerviós no. Sí que sents el pes de la responsabilitat alguns dies, però els nervis no, perquè els nervis, que és normal que els tinguis quan comences, et paralitzen. Quan arribes en una situació que no tens gaire controlada, els nervis passen per davant i llavors et poden paralitzar. I quan estàs narrant, no pots parar d'explicar el que passa, no? Llavors és una etapa que en el meu cas ja està passada. Però sí que sents això, la por de fer-ho malament, la por d'equivocar-te, però tenir por o sentir responsabilitat és molt diferent a tenir nervis. Els nervis, a més... a vegades són difícils de controlar i això és normal que ho tinguis al principi, però quan més o menys domines els mecanismes de l'ofici, doncs és una etapa superada.
0: Clar, de fet, en aquest directe és molt difícil preveure o escalatar-lo, no es pot escalatar un partit.
3: No, hi ha escaleta. És impossible. Hi ha escaleta a la prèvia i ni tan sols hi ha escaleta en el postpartit.
0: Exacte.
3: Com acabarà aquell partit? No ho sabem. S'ha d'improvisar en funció del que ha passat.
0: Clar, no hi ha escaleta, però sí hi ha una preparació. Entenc que també per combatre els nervis, com més preparat portis el partit, menys nervis tindràs, perquè tens més control de la situació.
3: Jo sempre poso l'exemple dels exàmens. a l'escola, a la facultat o a l'institut. Jo quan em preparava bé un examen no hi anava nerviós perquè sabia que aprovaria. Quan no me'l preparava, que també va haver-hi èpoques que no me'ls preparava, tampoc hi anava nerviós perquè sabia que suspendria. I en el món de la narració esportiva és una mica el mateix. Tu vas i has de conèixer el context del que pot passar en aquell estadi de futbol. Després el directe et sorprendrà probablement perquè, jo què sé, un partit de Copa del Rei entre un equip de segona divisió B i un equip de primera divisió i acaba guanyant el de segona divisió B. Això és una sorpresa, no? Però al final tot el que tu puguis tenir controlat, si ho tens controlat, et dona seguretat.
1: I Miguel Ángel, quines actituds creus que ha de tenir un bon narrador esportiu? No sé si hi ha una part innata o es pot aprendre a narrar bé un partit.
3: Es pot aprendre. Això, els Messi, per utilitzar un paral·lelisme futbolístic de la narració, hi ha molt poca gent que el primer dia agafi un micròfon i tingui el talent natural per explicar el que està passant en directe. Agafar qualsevol persona que estigui aquí, seure-la en una cadira i que ens pugui explicar que hi ha un noi d'aproximadament 1,70 amb una dessuadora de color verd i unes lletres de color blanc que té les dues mans ficades a les... Això fer-ho, és a dir, traslladar en paraules el que els teus ulls estan veient, més enllà de que tu tinguis un talent natural, sobretot es treballa. I és com tota la feina del periodisme, o amb molts oficis, assaig, error, assaig, error. És narrar, fer programes, fer directes i acabes trobant la teva veu com a narrador, no? És un procés.
0: Ara parlaves de la descripció, que és un dels elements centrals de tota narració esportiva, però és molt diferent quan es fa per televisió, perquè la gent ho està veient, que quan ho fa per ràdio. Tu que has fet les dues coses, per tu, com canvia una narració de televisió i una narració de ràdio, en aquest cas?
3: El ritme és diferent, és més alt, o hauria de ser més alt, el ritme de la narració a la ràdio, la paraula... És a dir, bàsicament, per resumir-ho, perquè podria estar parlant d'això durant 3 hores, bàsicament, per resumir-ho, a la ràdio, amb la paraula, has de fer fotos constantment del que està passant al terreny de joc. I a la televisió el que has de fer és acompanyar amb les paraules el que la imatge li està ensenyant a la gent que està mirant el partit a casa. És a dir, la paraula té una potència molt més gran quan estàs treballant a la ràdio que quan estàs treballant a la televisió. Sí, sí.
1: I tu recordes aquell primer partit que vas retransmetre?
3: Les primeres vegades no s'obliden. Sí, sí, sí que me'n recordo. Al setembre va fer 26 anys que vaig fer la primera narració. Va ser al Camp de l'Europa, que ara està a primera ref i ho està fotent molt bé. Per cert, el Nou Sardenya, va ser un partit entre l'Europa i el Balaguer, que van acabar empat a 3, si no em falla la...
0: Molts gols, ja?
3: No, 3-4, no me'n recordo ben bé el resultat final. Però sí, sí, sí que me'n recordo.
1: I com ho vas fer? Vas anar malament,
3: segur. No me'n recordo...
1: Podria ser d'una altra manera, en un primer
3: partit. No me'n recordo, no? I no he volgut mai recuperar aquella primera narració, que suposo que afortunadament no es pot recuperar, com la majoria de coses que fem per primer cop, no? Però suposo que ho vaig fer molt malament, és el que tu... És el que tocava, sí.
0: I ara parlaves d'aquest resultat, aquest 3-4, que el primer partit no para de cridar gols, que potser és amb el que més es queda la gent, no? Amb com cantes el gol, perquè és la cosa més gran que hi ha al futbol, no? En aquest sentit, a més, els narradors sempre teniu com una manera de cantar-lo, no? I cadascú té com el seu segell. Això com es crea, aquest segell? A base d'imitació? Vas provant? Com es crea?
3: Sí, al final és com deia abans, és... Mica en mica vas trobant la teva manera de fer, però això passa a tot arreu i en qualsevol feina, i en la feina de la narració també. Vas mica en mica provant, trobes la manera en la qual tu et trobes més a gust, una manera de fer que et representa més, i això és a base de fer partits. I al final dius, mira, a mi ho faig d'aquesta manera, em sento còmode, estic bé, tiro per aquí, més enllà de que tu ja com a periodista tens una manera d'entendre la teva professió, etc, etc, no? Però al cap i a la fi és això, és anar provant i anar descartant. Què m'agrada, què no m'agrada? Què coses he escoltat abans de que jo comencés a narrar i m'agradaven? Doncs mira, puc tirar per aquest camí. He provat fer això i no m'agrada. Doncs és una mica això. Al final, la teva veu com a narrador la vas treballant en cada partit. Cada partit, cada temporada, vas descartant coses i vas incorporant coses.
1: aquesta identitat que té la teva manera de narrar les retransmissions esportives t'ha convertit en un dels referents i de fet fins i tot han trucat de la FIFA per posar la teva veu. Com ho vas viure, això?
3: Doncs això estava... Me'n recordaré tota la vida perquè estava aquí a Sant Boi. Això va ser el 28 de desembre i estava comprant a l'Ametller del costat del Parc de la Muntanyeta. Estava comprant allà fruita i em van trucar per telèfon una persona d'Electronic Arts, que és l'empresa que és la propietària de la llicència del videojoc, i em va dir: escolta, Miguel Ángel, estamos pensando, perquè són de Madrid, estamos pensando en ti para ser la voz del FIFA. ¿Cómo? I gairebé em marejo, no? Perquè, clar,
0: van haver d'agafar la bossa del mercat. No?
3: Vaig haver d'agafar-me de l'arcó de la fruita per no caure a terra. Perquè, clar, tu hi ha coses que les pots somiar o que et pots imaginar en funció del moment professional en el que estiguis. Però, clar, hi ha coses que almenys el meu cap no s'imaginava. Era impensable que jo pogués fer això. I algú va pensar que sí que era possible, no? I va ser i encara és espectacular. Ja, aquest és el tercer any i encara és una cosa que no t'ho acabes de creure, no? Quan la gent et para pel carrer: un padre, estoy de ti hasta las narices, mi hijo tiene todo el día puesto el videojuego, no sé què. És al·lucinant.
1: I has jugat sentint a tu mateix?
3: Sí.
1: I és...
3: Bueno,
1: jugo
3: molt poc perquè sóc molt dolent i és molt difícil jugar bé aquest videojoc si no has jugat prèviament. Però jugo per escoltar-me una mica i per veure com ha quedat la feina, que no m'agrada gens, tot sigui dit, generalment no t'agrada gaire la feina que fas, no? Però jugo per això, però re, 3-4 dies i ho deixo perquè no.
1: Això vol dir que no t'agrada escoltar-te?
3: No, bueno, no. Ni a tu tampoc t'agrada escoltar-te ni veure, ni a ell.
1: Ens sentim estrany, sí.
3: Sí,
1: és curiós,
3: sí,
1: no? Com sona
3: sí.
1: La nostra veu quan
3: sí,
1: ens escoltem.
3: Sí, sí, clar, tu estàs acostumat a escoltar la teva veu des del teu altaveu intern i quan l'escoltes des de fora és com molt, molt xocant, no? Crec que el realitzador l'estic tornant boig, perdona, perquè no paro de moure'm. Bé, prometo que me voy a quedar aquí quieto.
1: Doncs ara, efectivament.
0: Sí, ens estan dient que efectivament.
3: Ens estan dient, este és... Vale.
0: Doncs, estàvem veient ara també imatges de com s'havia registrat tot això.
3: Sí.
0: Com és un procés d'enregistrament per ser la veu del FIFA? Perquè m'imagino hores i hores i hores i hores.
3: Aviam, no té res a veure enregistrar el videojoc amb narrar un partit de futbol. No té res a veure. Narrar un partit de futbol és improvisar sobre el directe i posar la veu al videojoc és llegir un guió. I el que tu has de fer és interpretar cada línia del videojoc. A ti, tu estàs gravant el videojoc i tens el director d'art de la companyia que t'està dient: aquesta línia saltarà en aquest moment de la partida. I llavors tu t'has d'imaginar aquella jugada en el teu cap i dir la frase més o menys com te l'han escrit.
1: Ets com un actor de doblatge en aquest
3: moment. És com un actor de doblatge. No? I el procés depèn. El primer any va ser un procés molt intens, moltíssimes sessions de gravació, moltíssimes. Durant un any i un dia vam estar gravant aproximadament 2-3 sessions setmanals de 4 hores, fins i tot de 8 hores. Uf. I després les següents edicions, com que ja tenen la base del joc generada, es tracta d'afegir noves línies de noms de patrocinadors nous, noms de jugadors que no existien i que de cop i volta, per exemple, pel FC24, Lamine Yamal no existia, ningú el coneixia, més enllà de la seva família, doncs és un nom que s'ha hagut d'incorporar posteriorment. Jo què sé, coses d'aquestes. Però cada any hi ha feina, vull dir, no es grava un cop i s'ha acabat. Es va gravant durant cada any.
0: I el fet de cada vegada doncs, anar narrant partits de més importància t'ha fet també créixer la teva presència a xarxes i també has fet una aposta per això els últims anys a través dels continguts que vas penjant, ara a YouTube també has fet moltes coses per Twitch. A vegades hi ha una mica com aquest debat, no?, entre xarxes, periodisme, tot això, que al final cada vegada doncs, sembla que...
3: Jo crec que és un debat ja superat, no?
0: Sí, exactament. Que cada
3: jo diria que el 2025, pràcticament 26, és un debat superat.
0: Quina és la teva aposta en aquest sentit?
3: No va ser realment una aposta. És a dir, sí que ha estat una aposta, perquè en realitat quan a mesura que han anat sorgint diferents eines de comunicació sempre m'ha agradat veure què passava allà, però no ha estat una aposta intencionada amb un pla de negoci a mig plaç, sinó simplement la curiositat, que crec que és una de les característiques que ha de tenir el periodista, no? Tenir curiositat pel que passa al seu entorn, evidentment, per informar a la gent del que passa, i curiositat per les noves eines de comunicació que tenim, no? És com si la gent que està realitzant tot això encara volgués fer el que estem fent aquí amb un micro amb cable, amb una càmera de 300 quilos. Bueno, la tecnologia ha vingut per molestar-nos en algunes coses, per empitjorar algunes coses, però també per millorar unes altres, no? Si apareixen noves eines de comunicació, per què no utilitzar-les? I simplement des de la curiositat hi han hagut projectes que han crescut molt, hi han hagut projectes que no han crescut tant, però sempre estic allà diversificant també, perquè la nostra feina ens obliga a fer-ho, encara que no vulguem. Ja ens agradaria treballar només a una tele i s'ha acabat, no? Això ja...
0: És passat.
3: Això és passat, ja.
1: Ara dius, això és passat... I quin és el teu futur? Què és el que et queda per fer? O per on creus que et portarà la vida des d'un punt de vista professional?
3: Aviam, no ho sé. El més bonic del futur és que et pugui sorprendre, no? Per tant, estic obert que em pugui sorprendre, no?
1: Acceptaries l'oferta per ser redactor de política en alguna televisió?
3: Ara ja no.
1: Exemple,
3: jo crec que no me la farien, que és el més important. Al final, sempre que has de fer un canvi de feina, necessites que algú t'assenyali, no? T'escolleixi d'alguna forma. I jo crec que això no passarà mai perquè la meva veu i la meva cara, afortunadament no tant, però la meva veu sobretot està molt lligada al món del periodisme esportiu de futbol, no? I és molt complicat que algú digui, mira, li oferirem fer això o fer allò. Però tampoc faria el canvi ara. Jo crec que no el faria. I al futur, doncs, no hi penso gaire. Ja saps que la nostra feina, o ja sabeu que la nostra feina és... cada temporada, cada setmana, cada jornada...
1: Perquè... I això et desgasta?
3: Bueno, al principi sí que era cada cop que s'acostava al final d'una temporada, paties, cada cop que el contracte de la tele on estava s'acabava, paties molt, renovaran o renovaran, però arriba un punt que t'acostumes també a aquest patiment. És a dir, el que hagi de passar el mes de maig, quan acabi aquesta temporada, doncs ja passarà. Que no volen renovar-me? Una llàstima, ja ens buscarem la vida. Que em volen renovar? Fantàstic, però has d'anar... Com diu el Cholo Simeone, partit a partit. Partido a partido, no?
0: Que en aquest
3: doncs
0: cas
3: ja
0: és
3: està.
0: De forma literal.
3: Eh? Sí,
0: en
3: sí.
0: Aquest cas és de forma literal.
3: Sí, partido a partido.
0: El que passa és que sorprèn que narradors tan consolidats tingueu aquesta sensació, que ni tan sols vosaltres teniu el futur
3: però
0: garantit.
3: Però és que encara que tinguis una vinculació amb una empresa de llarga durada, és a dir, un contracte fixe, per parlar clar i català, avui en dia això no t'assegura absolutament res. I a més dintre del món del periodisme, com dintre d'altres mons laborals, la figura de l'autònom cada cop ha crescut més. Jo sóc autònom, tinc una sèrie de clients, el client més important és Dazón, i si aquest client cau, doncs sortirà un altre o no, i m'hauré de readaptar en una nova realitat. Al final, com sempre dic, el micròfon te'l presten durant un temps. El micròfon no és teu. Ser la veu d'algun partit de la primera divisió no és una propietat meva, sinó que és una cosa que algú ha considerat que em deixava ser i tenir aquest paper durant un temps. Quant durarà aquest temps? No ho sé, de moment porto 17 anys. Aconseguiré ser la veu d'un partit de primera divisió cada setmana a la televisió fins que em jubili? Tant de bo, però no ho sé. I si en un moment donat algú arriba i em treu el micro, doncs... Així funcionen les coses.
0: I a la ràdio? Tens ganes de fer alguna cosa a la ràdio?
3: Com us deia abans del futur, no ho sé. Si alguna ràdio ve demà i em fa una proposta atractiva, doncs estaria encantat de treballar a la ràdio perquè, bueno, és un mitjà que era... En realitat era el meu somni, ser periodista radiofònic polític, i al final...
1: la vida, eh?
3: I ara mateix sóc periodista de televisió esportiu. Per tant, no sé què és el que passarà, però si hi ha alguna cosa interessant, per què no?
0: Doncs ara mateix està passant una cosa que, la veritat, ens fa molta il·lusió, que és que et veiem amb aquest micròfon de Ràdio Sant Boi.
3: Tu saps que jo vaig anar a Ràdio Sant Boi a preguntar si podia col·laborar l'any 97, 98, una cosa així. Però, clar, encara no havia entrat ni a la universitat.
0: Saps què passa?
3: I vaig anar allà quan la ràdio estava a la redacció, just al davant de l'estació de ferrocarrils catalans. És que no, com es diu al carrer? Torres i Bages, per, és que jo als carrers sóc un desastre. I evidentment em van dir que què haces tu aquí, no? I ja està.
0: Però... Home, és un bon titular, deixa'm dir-t'ho, eh?
3: Sí?
0: Deixa'm dir-t'ho.
3: Bueno, és el que hi ha.
1: Jo crec que ara et donarien una oportunitat.
3: Bueno, quan vulgueu.
0: Jo encara... No, i sobretot, i aquest missatge també el volem llançar aquí, vull dir, qui vulgui venir a la ràdio a fer coses, vull dir, la ràdio també s'ha de donar oportunitats.
1: I portes tant,
3: sí,
1: obertes.
3: Sí, sí, el que passa és que jo vaig anar a demanar una oportunitat en un moment molt inoportú. És a dir, no pots arribar allà a una redacció i dir, oye, me dais un... Les coses no es fan així. Però era molt jove i tenia masses ganes.
0: Doncs em sembla que també es n'està seguint, que en aquesta ràdio, a Ràdio Sant Boi, estem fent ara retransmissions esportives els caps de setmana.
3: Sí, sí.
0: Com d'important és això, que gent de Sant Boi que potser no pot anar als partits de futbol tingui aquest servei públic de que la ràdio doncs, ofereixi aquesta possibilitat?
3: Mira, a mi em sembla bàsic. Primer perquè... Com tu dius, la ràdio de Sant Boi ha de ser la veu i els ulls en forma de paraules per la gent que no pot arribar o no pot estar-hi en algun lloc, en algun moment, per estar informat del que passa en el món de l'esport i en el món municipal en general. I després, perquè més enllà d'això, sempre he defensat el paper de la ràdio local com l'escola de formació, i no només de formació, perquè hi ha periodistes que treballen a la ràdio i es guanyen la vida treballant a la ràdio, però també el paper formador de la ràdio local. I afortunadament a Sant Boi, a diferència de moltes altres ciutats del nostre entorn i fora del nostre entorn, encara manté la ràdio, que és una cosa que, malauradament, la crisi del 2008 es va portar per endavant, doncs, desenes i centenars de ràdios municipals. Jo aplaudeixo l'aposta com a escola i com a eina de servei públic perquè la gent pugui conèixer el que fa la Unió Esportiva Santboiana, el que fa el Santboià, el que fa la COPE, el que fa qualsevol altre equip o qualsevol competidor que sigui Santboià, més enllà de la informació, evidentment, del poble, que és necessària.
0: Doncs, Miguel Ángel, quedes més que convidat, eh? Si algun vale. cap de setmana estàs lliure, si vols anar a un partit de la COPE, vull dir, estarem
3: vale. Molt bé.
0: Encantadíssims. I, de fet, nosaltres també volem recordar que tot això s'està retransmetent també per Ràdio Sant Boi, és a dir, que si algú no pot venir aquí a la carpa municipal de la Fira de la Puríssima, també ho pot seguir per la ràdio, parlant d'aquesta utilitat, no?, que dèiem que pot ser posar un micròfon als llocs on potser la gent no pot anar-hi, per tant, que tot acabi anant aquí en aquest sentit.
1: Escolta, a mi em sembla que abans que marxi li hem de fer la pregunta de rigor que li estem fent a tots els convidats que han passat per aquest plató de Santboianament, i és que ens descriguis què és per tu l'ADN Santboià, què és per tu viure Santboianament.
3: Això m'hauries d'haver avisat abans perquè m'agafes...
1: No, perquè és la primera cosa que et vingui al cap. No pensis gaire.
3: No ho sé, no sé si hi ha un ADN de Sant Boi, suposo que sí que hi ha un factor comú entre tots, no? Però jo diré...
1: Aquella manera de fer, aquell tarannà...
3: Sí, però més enllà d'això, el que és per mi Sant Boi és casa, en primer lloc, i tranquil·litat. I retrobar-me i estar en contacte amb les meves arrels. A mi això és el que em dona Sant Boi. Pau en una vida a vegades massa moguda.
1: Doncs amb aquesta idea de pau, de caliu i de casa, acomiadem el Miguel Ángel Román. Moltíssimes gràcies,
3: gràcies
1: per haver
3: vingut
1: aquí a descobrir-nos una mica més del teu ofici. Gràcies.
3: Un plaer, fins a la propera.
0: Doncs ha estat per nosaltres també un autèntic plaer, una forma d'aplaudiment per ell. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García.
3: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.
4: I ara és moment d'anar a buscar on està el John, que el veig ja aquí molt a propet de l'escenari, que estàs, John, no estàs sol, en aquesta estona?
5: No sol, hores. Estic, de fet, molt ben acompanyat. Tenim aquí el grup Estela, que s'acostarà ara a la nostra posició, perquè, de fet, aquí nosaltres viurem moltíssimes coses, a la Carpa Municipal, a la Fira de la Puríssima, on seguim explicant-vos coses. També hi ha espai, com us hem dit, per la música en directe, i en aquest cas és el moment de saludar el grup Estela. Què tal, com esteu?
6: Què tal, bon dia.
7: Bon dia.
5: Bon dia, bona hora. Doncs d'aquí res, d'aquí pocs instants veurem la vostra actuació en directe, una mica per explicar-vos què és el que ens trobarem.
6: Ostres, doncs avui farem algú especial, és el primer cop que ho fem, perquè normalment som una banda amb 5 persones, amb bateria, bass, guitarres i això, i avui farem un acústic així, amb guitarres i petit format.
7: En acústic i pop en acústic.
5: No, això, farem una adaptació del material en format trio, i res, esperem que us agradi.
8: De fet, el vostre últim treball ha estat Apologia de la Mediocritat. Com ha estat la rebuda d'aquest disc? Com ho heu viscut?
7: Doncs, bueno, de moment estem molt contents. El fet del propi fet d'haver pogut gravar un disc ja és un super logro, així que de moment estem super contents i amb ganes de rodar aquest disc en directe.
6: Sí, sí, vull dir, el disc va sortir fa un mes, no? Llavors tenim ganes de tocar-lo. I aquí a Sant Boi a la Puríssima, doncs, brutal.
5: Sí, sempre fa il·lusió, no?, tocar aquí a prop. Tinc una bona rebuda al disco, ha sigut un treball intens, però estem molt contents.
8: Potser una de les cançons que ha tingut més ressò és un dels avançaments que heu fet, que és Mirall. Què hi ha darrere d'aquella cançó, si t'ho podeu explicar?
6: Això hi ha, això l'estima.
7: Doncs, darrere de Mirall, bueno, s'amaga una mica un missatge de cuidar els altres, i igual que ens hem de cuidar nosaltres mateixos, i em va inspirar una mica la gent que més aprecio i que més em cuida i a qui m'agrada estimar.
9: De fet, el Premi Sau Puigporret és el que us ha permès gravar aquest disc. Què ha significat per vosaltres com a formació aquesta oportunitat que us ha donat el Premi?
6: Bueno, el significat de poder tenir un disc és sempre molt complicat, no? I, hosti, que el Premi ens paguessin el disc, que poguéssim fer un disc sencer, diguéssim, perquè anàvem gravant cançons a poc a poc, i potser el disc l'haguéssim tret d'aquí 3 anys, no? Ha avançat tot el procés, poder tenir les 12 cançons gravades i tenir, no sé, alguna cosa que mostrar del que fem.
9: I ara que ja heu gravat, en quin punt diríeu que esteu com a banda? Us ha consolidat?
7: Sí, totalment. O sigui, ens ha ajudat a consolidar una mica el repertori que ja veníem fent, i bueno, ara el punt en el que estem és amb ganes de rodar-ho en directe, no? I de fer més concerts i bueno, acabar de materialitzar això que tenim en físic, doncs, en directe.
5: Sí, sí, res a afegir. Res a afegir.
8: Doncs ara mateix ja us veieu cada vegada més consolidats. De fet, avui no hi sou tots, però sí que volíem explicar, o que ens expliquéssiu més ben dit, com us veu conèixer vosaltres, com va formar-se aquest grup.
6: Ostres, tot va ser perquè ella va entrar al taller de músics, llavors havia de fer la prova d'accés, i ens va demanar, ens coneixia de diferents llocs, ens va demanar si la volíem ajudar, i aquí es va començar a ensenyar les cançons que tenia allà ella i vam començar a rodar-les. Jo potser ens coneixíem...
7: Jo coneixia el Nil d'una moguda, després coneixia el Miquel d'una altra, ells dos es coneixien d'altres mogudes també musicals i no musicals també, llavors, no?
2: Sí, sí, ens coneixíem en paral·lel però no tots junts. I va ser arrel d'unes les proves d'accés que van servir d'excusa per començar aquest projecte.
5: Doncs nosaltres tenim aquí cada vegada més gent en aquesta carpa municipal de la Fira de la Puríssima i em sembla que estan amb moltes ganes d'escoltar la vostra música. Per tant, donem la benvinguda al grup Estela, que ens farà una actuació en directe. Ho veurem aquí a la Fira de la Puríssima. Us deixem amb ells. Un fort aplaudiment!

Gracias.

Moltes gràcies. Fem change ara, eh? Vinga, som-hi.

0: Gràcies. Miquel, porfa, em pots passar la... que encara ens estem recuperant del Qatar.
1: Paraules.
0: La cuerda.

0: que serà Mirall, però bueno, amb ganes de més, aquesta tarda fem un altre passe, que serà a les 6 menys quart, em penso. Així que moltes gràcies i espero que ho gaudiu.
1: Vale. ¿Ya? ¿Eh?

0: Muchas gracias.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
4: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
1: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
1: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
1: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al Camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
5: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
1: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
3: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
1: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
3: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
1: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
3: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
1: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
1: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
3: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
1: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la coronada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
3: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
1: I més successos. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis, al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc.
3: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
1: I finalment 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
3: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
1: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. L'Ali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
11: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
12: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb restes del territori.
3: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
1: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
3: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
13: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
3: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
1: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
3: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
15: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
14: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
16: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
3: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
18: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
17: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
1: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
19: Ho fan propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde de l'Ella.
20: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi i collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
19: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet de l'Ella.
21: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
22: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'últim moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
19: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
1: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
3: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
23: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
3: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
1: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar Iea de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
3: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
1: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
3: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
1: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
3: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
24: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguim objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
1: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
3: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
25: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat per nostre, no ens hem acabat de trobar mig al cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors, ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè ha fet moltes vegades perquè l'equip ho li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'haver arribat.
3: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
1: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
3: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
1: Tornem ara al futbol masculí. A la Primera Federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
0: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
4: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa, no puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
0: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
1: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
5: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem, en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
1: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport. De nou, el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
3: Dissabte, el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana, Didac, va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: Y con tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Con tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
5: Així ho compartiu tot?
6: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
2: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un quart de cinc al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, a Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge su caca y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. L'Ali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política. La consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir. No? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feiners de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'ELA 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgadas Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
1: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la caixa de pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida.
14: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plan esportiu parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc al camp del València.
5: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
21: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
22: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els roig i negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt reusenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
23: M'agradaria que el
2: Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
22: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió dels Reus en joc, tant a la nova ràdio dels Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada.

0: Astro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic naixerà. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
1: Bon dia. El Badalona va ensopegar la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
0: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 3:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: Se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa
5: sí.
0: Del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
7: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
7: Faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: ah, sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
8: Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I escolta, tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Deixar-lo aquí.
7: El
0: guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
4: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
4: Confia tu, em confio.
0: A veure, com ho senteu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé. Normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
4: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
4: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
4: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
7: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
7: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
7: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
7: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
8: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
4: Ah, molt bé, perfecte.
0: O sigui, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com ho sentiu?
4: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
4: Em sembla que no, eh?
7: No, gaire.
4: Hola, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
7: Increïble. Aquell és el meu.
4: Me quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
7: T'agrada la meva foto, per
0: favor. Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
4: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
7: Negatiu.
0: Fort, eh?
7: I el del Baby Shark...
0: Bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
4: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
4: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
4: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp... a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
4: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
4: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
0: però
4: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
4: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana a mi.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
7: Jo crec que un 3.
0: Quan?
7: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
7: un moment de patir en el mòbil. La persona més enganxada, de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
7: Tinc alternatives.
0: Com ara?
7: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
7: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
7: sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
7: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
7: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
7: Llavors,
0: què penseu vosaltres?
7: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Ua, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estem aquí que en Salva és una miqueta la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
3: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
9: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
10: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
11: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
12: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, però es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
13: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
14: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
15: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
16: Estic superenganxada, jo.
17: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
18: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
9: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
18: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
19: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona, no, amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
20: Si entreguessin el mòbil seria una mica com si estiguessin en una presó.
9: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
21: Que sí que em poso límit durs, amb una cosa que diu Family Link.
20: Vaig fer una aposta amb el meu avi, que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant... Sí, estàvem escoltant.
4: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
7: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
7: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
7: No, creu-me, sí? Creu-me, o sigui, que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar hores.
7: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
7: El que passa...
0: pot arribar a ser un visto?
7: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit i havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
8: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
8: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
8: Doncs pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
8: No em deixa.
0: O sigui, se't
8: sí,
0: bloqueja.
8: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, o almenys les que t'hagis tu marcat. Tens Uau. Alguna fórmula?
5: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
5: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i da igual.
4: Jo potser, mira, Cristian, potser és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
4: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè de fet es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot lo possible per superar aquest màxim. O sigui, mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció fins i tot de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
4: Sí,
0: a dalt.
4: I quan arriba el dia que no tens family link, pues l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil family link ni clics no. d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
8: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
8: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis sí. adulta...
8: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem perquè no podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai.
4: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
7: Digue'm.
4: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
4: Jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho
0: veig... I no pots deixar-ho allò en vista perquè, clar,
4: exacte, et crema. O com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
7: Tinc cascos i estic tocant la guitarra.
0: Té prioritats.
7: Tinc prioritats.
0: Per dir-ho així, exacte. No? Són prioritats.
7: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
5: És que jo em sento culpable. Jo penso també. Si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
8: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
8: Sí, directament tota l'estona. Uh-huh. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
8: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
8: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, Laia, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
7: Ghosting. Ja que n'estic olorant.
0: Sí. Digues, Jan.
7: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina hora no? A quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
4: Jo crec que 14, eh? Jo soc
0: tu
4: de...
7: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
4: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
4: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: No, o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
4: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
5: No, jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
5: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
5: clar,
0: a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol, per tant, és molt greu. Laia, no sé... Quina edat creus que és la més encertada?
8: Jo és que el problema... Bueno, la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, eh? O sigui, que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
8: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
7: No.
5: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
4: Jo estaria amb la Júlia, sí, jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
2: Venga, sí.
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
7: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
5: Pel que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat algú, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
5: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
6: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
22: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
6: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
23: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
24: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
6: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
25: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
23: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
6: Crec que em sona algun cas de... algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
14: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
23: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia, van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
5: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
5: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Uh-huh. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
8: M'és igual, o sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
4: Uh-huh. Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
4: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció perquè si estàs en el mòbil a classe i el professor t'està donant la guerra civil espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
4: abans que...
7: Un tercer pis.
4: Tu saps que poden caure fins a un arbre?
0: És que a la Lola li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
8: Tampoc tant, eh?
0: No?
8: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
8: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
4: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
4: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
4: I de fet no és que l'estigui utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
4: No puc, jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
5: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
5: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
5: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
4: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
8: L'altre dia, per exemple,
4: estava
8: la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, o sigui...
0: Amb tot el seu so.
8: I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar. I ja està.
0: Ja. O sigui, no fer un gran massa.
8: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
7: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
7: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
7: Els meus companys?
0: O us preferirien mòbil?
7: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
4: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
8: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
7: històries que... xungues.
8: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses. Mhm.
5: Jo igual.
0: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
4: Quina pena, eh?
0: Real.
4: Absolutament. Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
4: Déu, m'encanta. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no.
7: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
4: Ja, sóc tu. Sóc tu.
0: No creieu que la IA...
7: Espero que el meu profe de català.
4: Agustín, sisplau, no vaig a...
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
4: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
8: Depèn com l'utilitzis.
7: Exacte.
0: Com?
8: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
4: Mm-hmm. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tu, tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè van passar la web de les preguntes i va ser al posar-les en ChatGPT i després, lo millor, hi ha altres sigues com de traductor que
0: fan la feina també, no?
4: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no els reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veien, si és bo o no, eh?
4: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa, sí, d'aquest tipus.
5: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
5: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans. Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
7: Tarrancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
1: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
8: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
0: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
8: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
8: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
7: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult.
7: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
5: abans, no? Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear l'atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
7: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No us ho comenten?
4: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal, i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
4: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots.
1: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
5: Sí.
0: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
7: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
4: Jo ja et pego.
0: Què tries?
4: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono
7: pega'm,
4: fatada?
7: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh?
5: Vale.
0: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
7: Oh, wow.
5: Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
5: Vale, tinc una pregunta. El mòbil, la targeta SIM...
0: Aquí són les preguntes extremes,
5: és que,
0: eh?
5: És que la targeta SIM es trenca també...
0: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
5: Ah, és
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
5: Que se'm trenqui el mòbil.
7: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
4: Vale.
0: Aquest silenci...
4: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
4: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No. Jo sento, eh?
7: Ja els tens.
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
1: Ah, no tindré mai més mòbil.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I me'n voleu fer algun a mi o què?
4: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
4: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
4: Vale. Tu ets profe de català, oi?
0: Uh-huh.
4: Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes.
7: Uf,
4: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que són pel neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant... Jo crec que hi ha resposta.
5: Jo tinc una altra.
0: Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
5: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
5: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
5: Vale. Va,
7: molt bé.
5: Vale.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
7: Ah, és millor.
5: Sí, t'ho juro.
4: Jo crec que sí, eh?
7: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
4: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
7: Vinga,
0: aquí sortirà un futur saxofon musical.
7: Guitarra,
0: Laia, tu amb què et quedes?
1: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Uh-huh. Jan, tu?
7: Cada mòbil és munt.
0: I tu, Júlia?
5: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
4: A ti, està molt bé.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Amfamaní és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui, avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés de, ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Sí. Podria ser.
3: Podria ser, no sé, no porto la compte.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que... Jo crec que sí. Per antiguitat
3: sí.
1: I per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final sí. Vinc per petar la xerrada, fent a petar la xerrada una
1: estona. Sí, ja està. Però
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no?, lluint de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través d'iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no?, molt relacionats amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí,
0: clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no?, que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí.
2: I llavors
1: és molt
2: ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no?, que són la glòria eterna, és el cim, no?, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses, fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah,
2: també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs he fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poc Leo Messi. Però no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: Mm-hmm. I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, quan van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Però per als argentins era molt dur, això.
1: Per
2: als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de la Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats i ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
0: sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
1: Clar, un movimiento muy sexy!
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja,
0: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer doncs, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't.
0: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties al Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Però sempre és un bon moment, i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè l'Adrià, és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat, vinga, un altre cop.
2: Pareu de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Sí, sí,
1: barregen...
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Us coneixes a tots? Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta? Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
2: Quin horror.
1: És que imagina't, va, imagina't. T'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Maldives, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Puerto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És argentina, no?
1: Estaquear, sí. No sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: La conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no ho pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibel·licista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat en el front, que totes dues es venen com antibel·licistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenya la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no té una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè la som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents, sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
3: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res,
1: el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa, o gairebé tancar aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt, que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: portes. El plaer
1: és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Partitura de Tarda. Avui obrim les portes en un univers de sons i emocions que travessa fronteres i èpoques. Travessarem paisatges musicals que parlen d'arrels, de passions i de la força transformadora de l'art, tot posant la mirada en la figura d'un compositor capaç de captar l'ànima del seu poble i projectar-la a l'escenari internacional. Així doncs, per començar el programa d'avui, us proposem un viatge sonor apassionant a través d'una de les grans obres del repertori simfònic, la 7a Sinfonia de Dvořák, interpretada per la Bavarian Radio Symphony Orchestra sota la direcció de Bernard Haitkin, en una gravació de referència en el segell BR Clàssic. Prepareu-vos per descobrir la història, les emocions i els secrets d'aquesta música que ens parla d'identitat, lluita i esperança. Antonín Dvořák va néixer el 8 de setembre de 1841 a Nelazowice, Bohèmia, en una família senzilla. Va començar a tocar el violí de ben petit i va rebre formació musical a Praga, on aviat va destacar pel seu talent. Brahms, impressionat per la seva música, el va ajudar a fer-se un nom a Europa. El context històric de la seva vida va estar marcat pel nacionalisme txec i la recerca d'una veu pròpia dins l'imperi austro-hongarès. I Dvořák va saber fondre la tradició popular del seu país amb el llenguatge simfònic europeu. Una anècdota curiosa era un apassionat dels trens i sovint trobava inspiració observant-ne el moviment a l'estació de Praga, un hàbit que va influir el seu procés creatiu. La 7a Sinfonia va ser escrita el 1884, motivada per un encàrrec de la Societat Filarmònica de Londres. Dvořák, impactat per la situació política del seu país i per la Sinfonia número 3 de Brahms, va voler crear una obra d'una gran profunditat emocional. Aquesta inspiració reflecteix en melodies dramàtiques, harmonies plenes de tensió i paisatges lírics que evoquen tant la lluita com l'esperança. L'obra es connecta amb altres peces del mateix període, com el seu trio per a piano número 3, on també es percep aquesta maduresa expressiva. La sinfonia es va estrenar el 22 d'abril de 1885 a Londres, dirigida pel mateix Dvořák. El públic i la crítica van rebre la peça amb gran entusiasme, destacant-ne la força i la noblesa. Malgrat només haver tingut dos assajos, la interpretació va ser un èxit rotund. Dvořák va escriure als seus amics sobre la seva gran satisfacció i la bona acollida de l'obra. La gravació de Haitkin amb la Bavarian Radio Symphony Orchestra ha estat molt ben valorada per la crítica especialitzada. Es destaca la claredat de les textures, la riquesa sonora i la profunditat expressiva. Haitkin ofereix una lectura equilibrada i plena de matisos que permet lluir l'orquestra en cada secció. Aquesta versió es considera una de les més poètiques i sòlides del repertori modern i sovint es troba entre les preferides de la crítica internacional. Aquesta sinfonia ens parla de la lluita per la identitat i de l'esperança enmig de l'adversitat. La música de Dvořák, plena de contrastos, ens convida a viatjar per paisatges emocionals intensos des de la foscor inicial fins a la llum final, passant per moments de recolliment i esclats d'energia. Podem imaginar la sinfonia com un tren que travessa la boira, portant-nos cap a un destí incert però ple de promeses. La 7a Sinfonia de Dvořák és una obra que ens parla directament al cor, amb una força i una sinceritat que la fan universal. Us animo a escoltar-la amb la ment oberta i el cor disposat a sentir-se, deixant-vos portar per les imatges i emocions que suggereix.

Acabem d'escoltar la setena sinfonia de Dvořák, interpretada per la Bavarian Radio Symphony Orchestra sota la direcció de Bernard Haitink. I després de deixar-nos transportar per la passió centreeuropea de Dvořák, us convido a creuar fronteres i estils per submergir-nos en la delicada artesania sonora de Maurice Ravel. Si la setena sinfonia ens ha parlat de la lluita col·lectiva, ara la música pren un camí diferent: el refinament i la claretat de la música francesa de principis del segle XX. Aquesta nova obra, el cèlebre Quartet de cordes en fa major, ens proposa una experiència radicalment diferent, on cada detall esdevé essencial i l'expressió es filtra a través de la llum i la transparència. És un viatge de la força orquestral i el drama romàntic cap a la subtilesa de les textures de cambra, on la influència de la tradició es combina amb la recerca d'una veu pròpia. Preparem-nos per gaudir d'una música que, tot i la seva aparença delicada, amaga una gran profunditat emocional i una arquitectura impecable. Deixem-nos captivar per la sensibilitat de Ravel, que, com un rellotge precís, ens obre les portes a un univers de colors i formes fascinants. Maurice Ravel va néixer el 7 de març de 1875 a Cibourg, al País Basc francès. Aquest territori fronterer marcaria profundament la seva sensibilitat musical. El seu pare, Joseph Ravel, era un enginyer suís, mentre que la seva mare, Marie Douloir, tenia les arrels basques espanyoles. Als 14 anys va ingressar al Conservatori de París, on va esdevenir alumne de Gabriel Fauré. El jove Ravel destaca per la seva perfecta pulcritud personal i el seu refinament, però també per un espírit rebel que xocava amb l'establiment musical. Stravinsky el definiria com el més perfecte rellotger de tots els compositors. Una descripció que captava la seva obsessió per la perfecció formal i tècnica. Una anècdota reveladora del seu caràcter: Ravel va ser expulsat 3 vegades del conservatori i mai va aconseguir el prestigiós Prix de Roma, malgrat presentar-se 5 vegades entre 1900 i 1905. Aquest rebuig constant per part de l'establiment conservador es convertiria en l'anomenat cas Ravel, un escàndal que va acabar amb la substitució del director del conservatori. El Quartet de cordes en fa major número 35 va néixer entre desembre de 1902 i abril de 1903, quan Ravel tenia 28 anys i encara era estudiant del conservatori. La inspiració per aquesta obra va sorgir del desig del compositor de crear una construcció musical més clara i definida que en les seves composicions anteriors. Ravel mateix va comentar: "El meu quartet en fa major respon d'un desig de construcció musical que indubtablement està realitzat inadequadament, però que emergeix molt més clarament que en les meves composicions precedents." Aquesta obra va representar un punt d'inflexió en la seva carrera, on va buscar equilibrar la innovació harmònica amb la claredat estructural. La influència del Quartet de cordes de Debussy, de 1893, és evident especialment en l'ús de tècniques cícliques, on els temes del primer moviment reapareixen transformats al llarg de l'obra. Tanmateix, mentre Debussy explora la vaguesa impressionista, Ravel aposta per la precisió geomètrica i la claredat formal. L'estrena va tenir lloc el 5 de març de 1904 a París, interpretada pel Quator Heyman en un concert de la prestigiosa Societat Nacional de Música de la Sala de l'Escola Cantorum. Va ser un esdeveniment carregat de tensions, ja que Ravel havia presentat el primer moviment al concurs de composició del conservatori i havia estat rebutjat. La recepció va ser polaritzada. Gabriel Fauré, a qui estava dedicada a l'obra, va criticar especialment l'últim moviment, qualificant-lo de truncat, mal equilibrat, de fet, un fracàs. En canvi, Claude Debussy va mostrar-se profètic en la seva admiració, escrivint a Ravel: "En nom dels déus, de la música i en el meu, no toquis ni una sola nota del que has escrit al teu quartet." La crítica es va dividir. Alguns van veure-hi massa influència de Debussy, mentre que altres van reconèixer Ravel com un dels mestres del demà. Aquest contrast d'opinió va alimentar el que després es coneixeria com el cas Ravel. La gravació de l'Emerson Stick Quartet pel segell Deutsche Grammophon forma part d'una col·lecció que ha estat àmpliament aclamada per la crítica especialitzada. Aquest enregistrament inclou les completes gravacions de l'Emerson, representa una de les interpretacions més destacades d'aquesta obra al catàleg discogràfic actual. L'Emerson Stick Quartet està guardonat amb inclosos 2 per al millor àlbum clàssic i ha rebut 3 Grammophon Awards. La seva aproximació a Ravel es caracteritza per una combinació excepcional de precisió tècnica i sensibilitat expressa. Els crítics especialitzats han destacat la capacitat de l'Emerson per penetrar
les nocions populars de l'estil impressionista i centrar-se simplement en la música. La seva interpretació evita els efectes artificials i es concentra en les indicacions específiques del compositor, aconseguint algunes de les lectures més intenses i emocionalment compromeses de Debussy i Ravel en el disc. A continuació disposem-nos a sentir aquesta magnífica obra, Quartet de cordes en fa major, número de catàleg 35 de Maurice Ravel, interpretat per la gran formació, l'Emerson Street Quartet.

Acabem d'escoltar el quartet de cordes en fa major, número de catàleg 35 de Maurice Ravel, interpretat per la gran formació l'Emerson String Quartet. Després d'aquesta interpretació ens queda el record viu d'una obra plena de matisos i colors. La delicadesa i l'energia de Ravel a través del quartet Emerson és, sens dubte, una experiència musical que convida a la reflexió i a la contemplació. I després d'aquesta immersió en la paleta cromàtica i la delicadesa de Ravel, el programa ens convida a abandonar els paisatges impressionistes francesos per endinsar-nos en una nova dimensió musical, marcada per la intensitat expressiva i la recerca constant d'innovació. Ens disposem ara a descobrir la figura d'Ernest Krenek, un compositor singular que va viure en la primera persona les transformacions més profundes del segle XX i que amb la Sinfonia número 4 ens ofereix un testimoni sonor del diàleg entre tradició i modernitat. Preparem-nos, doncs, per aquest darrer viatge del programa, una proposta carregada de contrastos, profunditat i noves emocions. Ernest Krenek va néixer a Viena el 23 d'agost de 1900, fill d'una família militar d'origen bohemi. Aquest compositor austríac va viure gairebé un segle sencer, morint el 22 de desembre de 1991 a Palm Springs, Califòrnia, convertint-se així en testimoni i protagonista dels canvis més profunds de la música del segle XX. La seva formació va començar als 6 anys amb les primeres lliçons de música i ja de ben petit demostrava un talent compositor precoç. El 1916 va iniciar els seus estudis de composició a Franz Schreker, a l'Acadèmia de Música de Viena, una relació pedagògica que el marcaria profundament. El 1920, fidel a les ensenyances del seu mestre, va seguir Schreker a la música de Berlín, on va entrar en contracte amb figures capdals com Ferruccio Busoni, Hermann Scherchen i Arthur Schnabel. Aquest canvi d'ambient va ser crucial. Berlín li va obrir les portes a la modernitat musical i va començar a compondre en a tonalitat lliure. Un episodi que il·lustra la seva personalitat complexa i les seves connexions amb el món musical vienès és el seu breu matrimoni amb Anna Mahler, filla de Gustav i Alma Mahler, a l'any 1924. Aquest matrimoni, que només va durar un any, el va posar en contacte en directe amb l'herència mahleriana i és significatiu que li dediqués la Sinfonia número 2. La relació amb Anna va ser intensa però efímera. I després del divorci, el 1925, Krenek va mantenir una actitud ambivalent vers l'herència romàntica tardana que Mahler representava. La trajectòria vital de Krenek reflecteix els traumes del segle XX europeu. L'ascens del nazisme el va obligar a emigrar als Estats Units el 1938, quan Hitler va annexionar Àustria. La seva òpera, Karl Sink, programada per l'estrena de l'Òpera Estatal de Viena, va ser cancel·lada per motius polítics el 1934. Amèrica va trobar refugi i va desenvolupar una brillant carrera acadèmica, ensenyant al Vassar College i a la Halmin University, mentre continuava explorant nous llenguatges compositius des del serialisme integral fins a la música electrònica. La Sinfonia número 4, opus 113, composada el 1947, neix d'un context biogràfic i estètic molt particular. Després de gairebé un quart de segle sense compondre sinfonies, la tercera data del 1922, Krenek va reprendre el gènere sinfònic encoratjat per circumstància excepcional, l'admiració i suport del director grec Dimitri Mitropoulos. Mitropoulos, aleshores director de la Minneapolis Symphony Orchestra, era un defensor apassionat de la música de Krenek. Segons el propi testimoni del director, després de rebre la partitura de la quarta sinfonia, va escriure a Krenek: "Beneeixo mil vegades el moment en què et vaig conèixer. És el propòsit de la meva vida dedicar-me i dedicar la meva admiració a la teva música. Moriré feliç si aconsegueixo convèncer el públic del teu geni." Aquesta relació professional i personal va ser determinant pel retorn de Krenek a la forma sinfònica. L'obra reflecteix la maduresa compositiva d'un Krenek instal·lat ja definitivament als Estats Units, que havia abandonat temporalment el mètode serial per explorar una atonalitat lliure més accessible. La sinfonia s'inspira en la tradició clàssica pel que fa a la seva estructura tripartita i la seva duració, aproximadament 30 minuts, similar a la cinquena de Beethoven. Però el llenguatge harmònic és clarament del segle XX, amb una sonoritat que evoca tant l'expressionisme alemany com certs aspectes del neoclassicisme. El compositor va crear una obra que funciona com una mena de síntesi dels seus interessos estètics del moment, la voluntat de mantenir el contacte amb les formes tradicionals mentre explorava les possibilitats expressives de la modernitat tonal,
La inspiració ve també de la pròpia experiència migratòria de Krenner, que en aquesta obra sembla buscar un equilibri entre la nostàlgia del passat europeu i l'optimisme americà, creant un discurs musical que és alhora elegíac i dramàtic. La Sinfonia número 4 va tenir la seva estrena mundial el 27 i 28 de novembre de 1947 al Carnegie Hall de Nova York, interpretada per la New York Philharmonic sota la batuta de Dimitri Mitropoulos, només 3 mesos després d'haver-se completat la composició. Aquesta rapidesa entre composició i estrena demostra l'entusiasme del director grec per donar a conèixer l'obra. L'estrena va generar reaccions molt contrastades per part de la crítica musical novaiorquesa. Els crítics de l'època, encara reticents davant del llenguatge atonal, van rebre l'obra amb certes reserves, descrivint-la com una partitura complexa i desafiadora per al públic en general. Alguns van destacar la mestria orquestral de Krenner, però van qüestionar la sensibilitat del llenguatge harmònic. Una anècdota curiosa és que la partitura va ser considerada perduda durant dècades. Va ser redescoberta el 2006 per l'Institut Ernest Krenner, cosa que va permetre la primera gravació moderna de l'obra. Aquest redescobriment va renovar l'interès per una sinfonia que havia quedat quasi oblidada després de les seves primeres interpretacions. Durant els assajos amb la New York Philharmonic, Mitropoulos va dirigir de memòria com era el seu costum. Els músics de l'orquestra van trobar certes dificultats tècniques, especialment en el moviment final. En Krenner exigeix efectes orquestals complexos, amb un ús intensiu de la percussió que recorda l'estil de Mahler. El propi Krenner va assistir als assajos i va fer alguns petits ajustaments en la instrumentació per facilitar l'execució. La gravació de la Sinfonia número 4 per part de l'àlbum Francis i la NDR Radio Philharmonie, publicada per CPO l'any 2011, representa el primer enregistrament comercial modern d'aquesta obra redescoberta. Aquesta producció ha estat àmpliament elogiada per la crítica especialitzada internacional. La revista Classic Today va destacar que Krenner ofereix una música impressionant a la primera escolta, encara que una mica menys en posteriors audicions quan la novetat de la tonalitat es desgasta. La crítica ha coincidit en valorar aquesta gravació com una aportació essencial per a la rehabilitació del llegat sinfònic de Krenner, situant aquesta quarta sinfonia entre les obres més reeixides del compositor austríac-americà. Aquesta orquestra és ideal per interpretar Krenner perquè combina la tradició de les orquestres radiofòniques alemanyes amb la seva precisió tècnica i versibilitat estilística, amb una especial sensibilitat per al repertori modern. La seva experiència en música del segle XX i el seu compromís en la recuperació d'obres oblidades ens fa l'ensemble perfecte per revelar les subtileses expressives d'aquesta fascinant quarta sinfonia. I així, amb aquesta fascinant quarta sinfonia d'Ernest Krenner, hem fet un viatge a través de les complexitats de l'estili artístic i la recerca d'un nou llenguatge musical. Krenner se'ns ha mostrat com un compositor per reinventar-se sense perdre la seva essència, combinant la maestria tècnica amb la sinceritat emocional. La seva música ens recorda que la modernitat no ha de renunciar a l'expressivitat i que fins i tot els llenguatges més avançats poden tocar el cor de l'oient quan estan al servei d'una veritable necessitat expressiva. I bé, amb aquestes reflexions arribem al final del nostre recorregut per la Sinfonia número 4 d'Ernest Krenner. Esperem que aquest viatge per sons redescoberts, contextos històrics i emocions musicals us hagi inspirat a escoltar i redescobrir amb una nova mirada el llegat de Krenner i el poder inesgotable de la música sinfònica. Gràcies per acompanyar-nos. Us animem a seguir explorant les meravelles del repertori i deixar-vos sorprendre sempre per tot allò que la música ens revela. Ara escolteu aquesta sinfonia número 4 del compositor austríac Ernest Krenner en la versió de Alun Francis i la NDR Radio Philharmonie. Fins al proper programa. Sigueu feliços.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Cuplajana. Cuplajant, amb Caral Pedemonte.
1: El campionat de Catalunya torna a tenir A i B en categoria gran. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplajant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Què passa amb el campionat de Catalunya 2026? Ja en coneixem tots els detalls. La categoria gran torna a tenir grup A i grup B, però en quines condicions? Aquest és el programa 477 i tenim més titulars. Seguim en esports perquè l'afició del Girona és sardanista. Aquestes sardanes amb cobla són les que es van sentir en directe a la Fonson de Montilivi a la prèvia del Girona-Barça. Ho sentirem després. I la colla sardanista de la Universitat Autònoma de Barcelona creix i ja té 30 estudiants apuntats. El compositor de sardanes vigatà Jofre Verdolet és el nou director musical de la companyia d'òpera Nova Ària i assumeix el repte amb 26 anys i amb l'objectiu de captivar el públic més jove. I hi ha 4 canvis a la cobla. La principal d'Olot, el repassem al traspàs de cobla. Quirze Gea estrena la 23a trobada de plecs de les comarques barcelonines. Escoltem la seva nova sardana i també estrena de Carles Santiago, que podem escoltar. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya tindrà nou director després de Dani López Huerta. S'han obert convocatòria per rebre candidatures i el nou director o directora començarà ja aquest estiu amb els assajos del nou espectacle.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa pel Campionat de Catalunya. I així us ho expliquem.
2: Notícies. Esports.
1: Ja coneixem com serà el Campionat de Catalunya 2026 i tenim grans titulars. Quatre colles de Campionat de Catalunya Gran, que podríem pensar que és un any més una prova fefaent d'una crònica d'una mort anunciada, ja ho deia Gabriel García Márquez, perquè ara ja són quatre les colles que participen al Campionat Gran. L'any passat eren 5 i fa 2, 6, recordem-ho. Però la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya ha volgut contrarrestar aquesta mala notícia amb una categoria B a grans, amb atenció fins a 7 colles que no volen o no poden competir en les condicions de les 4 del grup A. Mare Nostrum, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig. Per tant, al Campionat Gran de Catalunya hi haurà categoria A i B. Anem a repassar primer la A, ho dèiem. Són les colles Mare Nostrum, Mans Amigues, Mirant al Cel i Imatge en la classificació de l'any anterior. La Tarragona Dansa no hi participarà aquest any, almenys en aquesta categoria A, però de fet sí que la veurem a la B. I aquestes quatre colles es disputaran el campionat en els 6 concursos següents. Començaran a Sabadell, seguiran a Calaf, Vic, Barcelona Catedral, que recupera campionat després que l'any passat doncs estigués sancionada perquè fa 2 anys els sardanistes van ballar amb el terra mullat, Banyoles, primera final, i Balaguer recupera la final del campionat amb aquesta segona part de la final del Campionat de Catalunya. I com dèiem, aquest any la categoria gran del Campionat de Catalunya tindrà categoria B. Atenció, a 3 concursos a escollir, un descans més la final. Els concursos on aquestes categories grans de la part B seran Sabadell, Vic, Banyoles i Balaguer, per tant coincidiran amb les colles de la Pro en un altre concurs, no? A un concurs paral·lel. Les colles que de moment estan confirmades són 6, a l'espera que en confirmin fins almenys 2 més, per tant podrien arribar a haver-hi fins a 8 colles en aquest campionat B, que de fet contrasta amb les que volen participar a l'A. Aquestes són Amunt i Crits, Dolç Infern, Galzeran, Nanúfers, atenció, aquesta colla juvenil de Banyoles que ara passa a gran, només per l'edat que tenen els seus adolescents, podríem dir, a la seva colla, la Solstici, que és una filial del grup Maig, i també la Tarragona Dansa, que fins l'any passat participava al campionat de Catalunya a l'ús, però que ara passa en aquesta segona categoria. Moltes hipòtesis aquí de per què aquestes colles volen participar en el B i no a l'A. Una d'elles podria ser la falta de gent, de ben segur que és aquesta, però és una realitat que hi ha més colles al B que a l'A. I, de fet, aquesta informació contrasta amb les paraules que el president de Som Sardana, Xavier Treserres, aquest diumenge durant l'acte d'entrega de premis del Campionat 2025 a Olot, va dir que les colles han de sortir a guanyar textualment, perquè, si no, el campionat no t'interessa. Ara en parlarem. En tot cas, seguim amb el campionat. Perquè hi ha més categories. Els juvenils, per exemple, pugen de colles, en són 4, Cabirols, d'Estell, Giravolta, aquests de Valls, i la Nova Tarragona Dansa. I competiran els 4 concursos següents a Rosselló, Calaf, Sitges i Valls, un campionat que, veient l'absència dels de Figueres, la colla mediterrània, doncs es disputa entre Lleida i Tarragona. I la categoria veterana, igual que la que veurem després, la sènior més 60, és la que té doncs més colles. En els veterans hi ha 8 colles. Amics d'Ensaires de Caçà, Arrels de Dintre el Bosc, de Manresa, Claro de Goges de Banyoles, d'Ensaires de Maig de Barcelona, Enèrgica de Terrassa, Ponent, també la Sabadell de Sabadell i la Toc de Dansa de Tarragona. Els seus 6 concursos seran Arenys de Munt, a la Primavera, Casa de la Selva al maig, Poblenou al juny, Vic al juliol, el Vendrell i Terrassa a la tardor. I en categoria alevina tenim a dia d'avui fins a 8 colles. Atenció, això és una gran victòria que es disputaran al campionat en dos concursos. Sitges i Valls a la segona part de la competició a la tardor. Són Dimoniets, Guineu, Saltirona, Menuts Dansaires, Mini Purpurina, Ocells del Bosc, Taps, Trapelles i Xamosa. I en la categoria infantil, déu-n'hi-do les colles que hi ha ara mateix, fins a 6 colles hi ha a dia d'avui. Barrufets, De dintre el bosc, Escarlata, Il·lusions, Ocells del bosc, Purpurina i Xiroia. Ells es disputaran 4 concursos, a Mollerussa i a Rubí, al juny, i a la segona part, a la tardor, a Banyoles i a Valls. I en la categoria sènior més 60, aquests veterans de més de 60 anys, hi ha 4 colles, Fons de Valldans, Gatzara, La Lira Vendrellenca i Més Dansaires. Es poden apuntar encara colles fins a l'1 d'abril, per tant, pot ser que s'ampli aquest llistat de 4 colles, però els concursos no, seran 4. Rosselló, Tarragona, Vilassar de Dalt, aquest concurs recuperat, recordem-ho, i Girona l'1 de novembre. Tot plegat en una temporada que queda marcada per la presència absoluta de noies per davant dels nois. Jo crec que estarà a l'ordre del dia aquest tema en els concursos. Veurem moltes noies fent de nois, però el temps ho dirà. Ja ho vam veure la temporada passada, però segurament es repetirà aquest any. De fet, recordem-ho que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya ja va eliminar aquesta norma del campionat perquè segurament moltes colles no podrien sortir amb parelles mixtes. Ho veurem quan comencin aquests concursos de campionat. I no pleguem dels esports perquè tenim més notícies d'aquest cap de setmana. Pel que fa al concurs de punts lliures, la cita ha retrasat aquest 2026. Serà dissabte 12 de desembre al Vendrell. La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya ja ha anunciat les sardanes que les colles ja es poden començar a preparar. Els alevins poden preparar Gat i Gos, de Maria Mercè Navarro, i també la Tortada de Banyoles, de Josep Coll Ferrando. Les colles infantils ballaran dels Alpins al Pirineu, de Jeroni Velasco, i el Sereno, de Josep Coll i Ligoró. Atenció, perquè hi ha una colla de caçar que la ballarà aquesta sardana. Els juvenils ballaran A temps d'en Nevat i la festa de Sant Martiria de Conrad Saló. I les colles grans els toca I Tram de Xavi Pinyol i Englantina Roja. Recuperem a Ferran Carballidor a les finals de punts lliures de categoria gran. I és que certament és una habitual. I les colles veteranes ballaran Fausta, de Manel Saderra i Puigferrer, i El galop dels temps, de Lluís Alcalà. Dues dones compositores de totes aquestes sardanes. Les inscripcions al concurs de punts lliures es podran fer a partir de l'1 de març i està limitat a 8 colles per categoria. I la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya també ha anunciat quan serà la Copa Catalunya, aquest campionat de Catalunya paral·lel a l'oficial, que se celebra un sol concurs a Ceret. Serà 18 de juliol del 2026, limitat a 8 colles per categoria, i les colles i les categories seran els alevins infantils tots junts, juvenils, grans i veterans i sèniors més 60 tots junts. De fet, aquest diumenge les colles del campionat, ho dèiem ara, van recollir els seus trofeus a Olot, que acaba la seva capitalitat de la sardana, els seus trofeus del 2025. La Sala Turín d'Olot va acollir aquesta entrega de premis del Campionat de Catalunya 2025, tant pel que fa a les colles com l'individual de revesses, i també va entregar les insígnies per als dansaires que porten 25 i 50 anys competint. A l'acte organitzat per la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i la Comissió d'Olot, capital de la sardana, el president de Som Sardana va demanar a les colles que sortissin a plaça a guanyar perquè el campionat tingués interès. Tres Serres, en la seva intervenció, va expressar que necessita que les colles competeixin. Va dir que és millor guanyar que participar, perquè si no passarà el que diu ens està passant ara, que és que el campionat no té interès. Va afegir que les colles han d'entendre que la seva és una competició i no una exhibició, i el campionat és, textualment, cito, per guanyar-lo. I ho diu, de fet, en un mal moment per les colles. Ho hem vist, cada any n'hi ha menys i ara s'ha creat, com dèiem, en aquesta categoria gran, un campionat alternatiu per a aquelles que no volen competir amb les que habitualment doncs, formen part del campionat de Catalunya. De la seva banda, Nuri Escudé, en el seu discurs, en l'entrega de medalles, va fer una crida clara i valenta, diu, a tenir més colles i més dansaires, i va advertir que el futur de la sardana depèn de la nostra, diu, capacitat d'engrescar. A l'acte hi va participar la cobla La Principal d'Olot, que hi va interpretar 10 sardanes.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb la crònica esportiva perquè l'afició del Girona balla sardanes a la prèvia del Girona-Barça. Així sonava l'espai de fans, la Fan Zone, de l'estadi de Montilivi, que va vibrar la setmana passada amb la Cobla Ciutat de Girona durant la prèvia del partit Girona-Barça, on la cultura popular i el futbol van agafar-se de les mans. Dilluns 16 de febrer, la Cobla Ciutat de Girona va ser present durant la prèvia del partit Girona-Barça a la Fan Zone, on els aficionats esperaven l'inici del derbi català de la temporada d'aquest Girona-Barça que va acabar en favor del Girona. Abans, però, els sardanistes, sobretot els de l'afició gironina, van ballar sardanes, com per exemple aquesta Girona m'enamora. De fet, la podem escoltar en una versió millorada. És de Ricard Viladasau, Girona m'enamora, de 1989. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladasau.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem amb les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: Aquest diumenge, Sant Feliu de Codines va acollir la 23a trobada de plecs de les comarques barcelonines i després de l'assemblea al matí, l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines, juntament amb la comissió de plecs de les comarques barcelonines, van organitzar un concert i una doble ballada amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell. També s'hi va estrenar una sardana que escoltarem ara a les estrenes. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest diumenge l'agrupació sardanista de Cardedeu va organitzar al Teatre Auditori de Cardedeu la segona edició de Sardanes Comunitat i Poble, la reformulació del Febrer Musical, amb un concert amb la Cobla Montgrins, ja dirigida pel nou director Daniel Mestres, que s'ha estrenat a la formació i trobareu imatges d'aquesta actuació a les nostres xarxes socials. Al matí de diumenge la Cobla Montgrins també va oferir una ballada de sardanes a Cardedeu abans del concert de tarda, on van interpretar sardanes com Sortint del Calaix, La Nostra Agrupació, A Sac i Ben Lligat o d'altres. I aquest diumenge a la tarda, els amics de la Sardana de Caça de la Selva van celebrar el 51è aniversari de l'entitat amb una ballada amb la Cobla Salvat en el poliesportiu municipal. Després hi va haver-hi sessió d'orquestra. Van servir galetes i moscatell per berenar.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I ara sí que obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Com dèiem, durant la doble ballada d'aquesta 23a trobada de plecs de les comarques barcelonines, es va estrenar una sardana. És 25 primaveres ballant de Quirze Egea, una sardana d'encàrrec pels 25 anys de l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines, que podem escoltar. La població de Sant Feliu de Codines compta amb una arrelada trajectòria sardanista. L'aplec del Villar és l'aplec centenari de Sant Feliu de Codines que se celebra cada dilluns de Pasqua, així com l'aplec que enguany celebrarà la 24a edició. Des de l'agrupació valoren la trobada com una oportunitat per celebrar la seva efemèride i van reafirmar l'esperit col·lectiu de la sardana amb aquesta trobada. Podem escoltar com sona aquesta estrena de 15G a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

Això era 25 primaveres ballant la nova sardana de Quirze Egea. I també podem escoltar la nova sardana de Carles Santiago, es titula El Dani i la Carme, i es va estrenar aquest gener a Andorra la Vella, dedicada al que va ser president de l'entitat sardanista d'Andorra la Vella durant molts anys. La va estrenar la Copla Bellpuig, la Bellpuig Copla, i l'escoltem en la gravació de l'estrena a càrrec de la Bellpuig Copla. I tanquem així aquesta secció de les estrenes amb Carles Santiago.

0: cablejant.cat. Traspàs de coble.
1: I obrim el traspàs de coble dient que hi ha hagut fuga de tibles a la principal d'Olot. I és que els hi marxen els dos tibles, a més de la flabiolaire i també un trombó. Fem una mica de memòria perquè hi ha alguns canvis que ja els hem repassat. Raquel Carrera marxa perquè se'n va als Montgrins, ho vam explicar, i la que hi entra és una que havia estat als Montgrins, Marc Vila, flabiolaire, molt reconeguda i molt bona. De fet, aquest diumenge a l'entrega de premis de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya a Olot, doncs la van poder sentir obligada i es van portar una ovació del públic. I entre ella i, a més, el trombó Marçal Massallera doncs se'n va a la Vila d'Olesa, també ho vam explicar, i el que entra de trombó a la principal d'Olot és Marina Planelles. Marina Planelles, que doncs, ha tocat en coples com la Bisbal Jove o també la Flama de Farners, recordem-ho. Però a la principal d'Olot han marxat dos tibles. Per sort, n'han aconseguit dos de nous. Bernat Carrera, que marxa a la ciutat de Terrassa, ja ho vam explicar, el substituirà Jan Gómez. I també plega un tible que feia molts anys que formava part d'aquesta cobla, Heribert Guifrell. Qui el substitueix? Doncs Dani Huertas. Tots ells doncs, ja estan incorporats a aquesta nova temporada a la formació i, de fet, la cobla ha agraït doncs, la tasca dels que marxen i dona la benvinguda als nous membres. Ho ha fet en una publicació d'Instagram ara fa uns dies. Nosaltres, des d'aquí, els hi desitgem molta sort i encerts.
0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: La comencem el dissabte 7 de març perquè hi ha ballada a Tiana, concert a Tiana, disculpeu, amb la copla Maricel, titulat Rosa de les Roses. Serà 2 de 5 de la tarda a la sala Albéniz. I també dissabte 7 de març a 2 de 6 de la tarda, la Copla Lluïsos farà una ballada al Pla de la Catedral de Barcelona. Dissabte que ve també hi ha concert amb la ciutat de Girona al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols a les 6 de la tarda. I passem a diumenge 8 de març, Dia de la Dona, a partir de 2:11 ballada, doble ballada a Rubí, amb les coples la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal, i a les 11 hi ha ballada del Dia de la Dona amb la principal d'Olot a la plaça de Maria Teresa de Gelsen, a Hostalric. A un quart de 12 de diumenge que ve, la Vila d'Olesa serà al Pla de la Catedral amb una ballada, i a 2:12 la Baix Llobregat farà una ballada a Sarrià, Sant Gervasi, a Barcelona. També diumenge 2:12, Dia de la Dona, ballada al Prat de Llobregat amb la Lluïsos Copla, i a la mateixa hora, però Sant Joan Despí, ballada amb la ciutat de Cornellà. I tanquem diumenge que ve a 2:12 amb una ballada amb la Marinada a Viladecans. Però abans destaquem el 54è aplec de la Sardana de Celrà, que arriba diumenge que ve, dia 8 de març, Dia de la Dona, a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove. Mentre esperem aquest aplec, escoltem l'Ateneu de Celrà de Francesc Camps, una sardana que és de 1993 i que nosaltres avui escoltem a càrrec de la copla Ciutat de Girona.

0: Això era l'Ateneu de Celrà, de Francesc Camps.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Educació.
0: Doncs aquesta setmana hem de parlar de la colla sardanista que s'ha creat novament a la Universitat Autònoma de Barcelona. En parlàvem fa unes setmanes, però és que ara ja podem parlar que hi ha actualment 30 persones, 30 estudiants apuntats fent classes de sardanes a la universitat. Ens ho explica aquest grup sardanista de la UAB que s'ha creat. Són tres monitors que provenen de les colles Maig, del grup sardanista Montserrat de Lleida i de la colla Antaviana. Per tant, són de Barcelona, de Lleida i de Tordera, estudiants ara a la UAB que han creat aquest grup sardanista, aquesta colla, perquè altres estudiants puguin aprendre a ballar sardanes i tenen, de fet, intenció de fer exhibicions i tot, de moment, a la universitat. Ens expliquen que són 30 persones apuntades, però que de moment els assajos en són uns quants menys, i que assagen cada dimarts de 2:15 de la tarda a les 5 a la Vila Universitària, concretament a la pista de bàsquet, i que doncs, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estudi a la UAB o que visqui al Vallès Occidental i que vulgui participar-hi o vulgui aprendre a ballar sardanes, doncs hi és molt benvinguda.

0: coplejant.cat.
1: Notícies. Societat.
2: La setmana passada parlàvem de Jofre Verdolet. Doncs bé, el compositor de sardanes biguetà és el nou director musical de la companyia d'òpera Nova Ària i assumeix el repte amb 26 anys i amb l'objectiu de captivar el públic més jove. En una entrevista a RAC1, Verdolet admet que la música ha format part de la seva vida des del minut zero i afegeix que des de ben petit tenia molt clar que el món de la direcció i la composició era el que més l'apassionava. Verdolet es confessa un gran amant de l'òpera i sobretot de la figura i obra de Mozart. La seva música el va atrapar molt quan era un nen i el va introduir molt en el món de l'òpera, que és un gènere que sempre ha estimat. El jove compositor va plasmar aquesta inspiració en la seva primera òpera, Ferides, que va escriure entre els 17 i els 19 anys i es va estrenar a Vic el 2021. Ambientada en la Guerra Civil Espanyola, aquesta creació és volgudament i explícitament un homenatge a l'estil mozarià, diu, amb un toc de sonoritat catalana, ja que també és un gran admirador i defensor dels compositors catalans. En aquest sentit, el músic es defineix com una persona que sempre ha pronunciat molt clarament a favor del català i de la catalanitat. La fugida de talent català a altres ciutats europees és una realitat preocupant que es repeteix no només en el món de la composició i direcció musical, sinó en molts altres sectors. Ens explica Verdolet que hi ha molts músics molt bons que cada any es graduen a Catalunya i han de ser conscients que a casa nostra surt gent molt preparada. Però aquí costa molt de trobar feina i molts acaben marxant. Per això l'oportunitat que Verdolet s'ha trobat sobre la taula el converteix en un cas excepcional. La nova companyia d'òpera de Barcelona Nova Ària ha decidit apostar per la retenció del talent jove i el relleu generacional i ha anunciat la incorporació del jove de 26 anys com un director musical. Verdolet debutarà aquest diumenge 22 de febrer dirigint l'òpera La Traviata de Verdi al Palau de la Música Catalana i només una setmana després tornarà a pujar a l'escenari per dirigir Madama Butterfly, que es representarà l'1 de març al Casino L'Aliança del Poble Nou i per la qual encara es poden comprar entrades. Escoltem ara una de les seves sardanes, és Maria Alba, de Jofre Verdolet, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Maria Alba, de Jofre Bardolet.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya ha obert convocatòria per a la direcció orquestral d'aquest any i fins al 2028. Això vol dir que ja no ho serà més Dani López Huertas, compositor del darrer espectacle que s'estrena al setembre, ja que l'escollit o escollida s'incorporarà a la formació el proper juliol. L'OMAC busca algú amb experiència dirigint orquestres o ensembles amb mirada oberta i capacitat de treballar amb músics de procedències diverses. També busquen algú que entengui i comprengui la música d'arrel i que cregui en el lideratge compartit, en l'escolta i en el treball col·laboratiu, ens diuen. La persona seleccionada s'incorporarà a partir del juliol del 2026, coincidint amb l'inici dels assajos del nou espectacle Pau, que s'estrenarà entre el setembre i l'octubre d'aquest 2026. Podeu consultar les bases completes i el formulari de presentació de les candidatures a l'Instagram de l'UMAC Orquestra. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la sardana L'ombra de la claror d'Aurora Bizantini és la segona finalista en categoria musical jove dels Premis per eludir les millors sardanes del 2025. El jurat ha analitzat la sardana d'Aurora Bizantini al podcast El Tamborí, remarcant-ne la coherència de la composició i la noblesa de la peça gràcies a la senzillesa de les textures que brillen gràcies a la qualitat d'escriptura idiomàtica dels instruments. Això ho ha explicat Xavier Pagès Corell, jurat dels Premis Preludi, que ha seleccionat aquesta sardana. La podem escoltar, és L'ombra de la claror d'Aurora Bizantini, a càrrec de la cobla La Principal de Llobregat.

0: Això era L'ombra de la claror d'Aurora Bizantini. I la sardana Abril 95 de Jordi Montanyà, el solsoní, ha estat l'altra sardana analitzada en aquest segon capítol, destacada per la inspiració melòdica que atrapa des d'un inici, ha explicat el jurat. Aquesta ha estat seleccionada, però la guanyadora ha estat, doncs, com dèiem, d'Aurora Bizantini, aquesta sardana a l'ombra de la claror.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició entrant al març. Aquest diumenge 1 de març escoltem Març Marçot de Ricard Viladasau. Què diu la dita Març Marçot? Mata la vella i la jove, si pot, esperem que no. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, també TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

you slide on all your nights like this.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: La magia la tienes tú. La magia la tienes tú.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap